Hai kona kota morore va xitiva xihundla lava vaka manjolo lava va za va tata masaka va tiva xihundla xa koho leswaku u fanele va endlisa ku yini ku va va riya mavhondo maphasa va tata masaka ina siku ra xi 59 minuto xin'we ri khale fanele ku va yi hlanganisa michini na antena nacional kuma journal ta manyana.